Imagina Radio.

0: Alléluia.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
3: Si quan penses en reformes et sona així,
4: obres, obres, obres,
3: és perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu

0: Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
2: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja.
2: De bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Són les 8 i 3 minuts i mig del matí. Avui és dilluns, és dia 7 de setembre de 2026 i comença ara mateix el de Bon Matí.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.

0: I com et deia, pues, comença ja el de bon matí, ha començat ja, són 4 els minuts que passen de les 8 i aquí estem, començant la setmana i començant la, pues, amb energia. Jo no sé si hauràs descansat aquest cap de setmana, si no, però sigui com sigui, espero que l'hagis aprofitat amb el que més t'apetia. Això és importantíssim. Bé, avui al de bon matí, pues, diverses coses, perquè ens hem de posar al dia, han passat 2 dies des que vam estar aquí, claro, pues, hem de saber coses, hem de saber què ha passat al nostre territori i ho farem amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. També farem una ullada als titulars en portada de la premsa escrita. I també tindrem a Eloi Cosso amb la previsió del temps, perquè, escolta, que ha fet molta calor, però sembla que això comença ja... Comença a posar-li, ja no diré el punt final, perquè segurament no, però comencen a baixar les temperatures en breu, eh? Ens explicarà ell després, i si no m'equivoco, doncs és així. Farem també una ullada a algunes de les activitats que ha programades per aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do, es nota que ha començat setembre i hi ha moltíssimes coses a fer durant la setmana. I setmana curta, per cert, que acabem dijous, perquè divendres és la diada de Catalunya i, pues, nosaltres farem festiu, claro. I res, que són les 8 i 5 i mig, que ja fa molt que xarro i que comença ara, si val, de bon matí. Comencem amb la millor música, com sempre, des d'Imagina Ràdio.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: De seguida ens acompanya la veu d'Alfred García amb la rumba catalana, però abans recordem Lobo Hombre en París, és la Unión.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Les 8 i 12 minuts, anem a veure què ens conten els titulars en portada de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia. Diu, els ultres arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz, això sobre les eleccions a Alemanya. L'AFD se situa al caire de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots davant dels 17,5 de la CDU. Oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. Amb aquesta norma es multiplicaran els coldos, diu, en una firma cotitzada. El primer Consell de Ministres del curs va aprovar el decret de llei que s'ha de convalidar aquest mes i que avui no compta amb prou suports. Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial. I també un apunt esportiu, diu, golejada coral 0-5 d'un Barça llançat que jugava aquest cap de setmana contra el València. A la portada del periòdico, el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. El sector del poder judicial vol esperar les jubilacions de 2027 per negociar les designacions en bloc. El tribunal investiga diputats i membres del govern. També es parla sobre Ucraïna, que Zelensky avisa que la guerra continuarà malgrat el pla de Trump. Sobre Alemanya, diu, ha vençut ultra Alemanya. El govern, d'altra banda, desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. I sobre els Next Generation, diu, els fons europeus s'acaben amb dubtes sobre l'efecte en l'economia real. I també tensió educativa perquè, com sabeu, demà comença el nou curs escolar i no sabem si hi haurà classes. Diu, el conflicte entre govern i mestres marca l'arrencada del nou curs, un dia marcat, com dèiem, per la vaga. A la portada del diari Ara, sobre Alemanya, un dels temes, sens dubte, del dia a nivell internacional, diu, l'extrema dreta arrasa Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. Com dèiem, l'AFD obté 44,6% dels vots i podria governar el primer land des de la Segona Guerra Mundial. La participació es dispara, el Partit Conservador de Merz es desploma i les esquerres es mantenen a mínims. Els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga. Això sobre el tema educatiu. Diu, el primer viatge a Kiev, canviant de tema, dels enviats de Trump, acaba sense concreció. Anem ara a les portades dels diaris territorials. Comencem amb la portada del diari Més, que diu que a Tarragona es controlarà l'estètica dels rètols comercials a zones històriques. L'Ajuntament prepara una nova ordenança per regular l'aspecte dels cartells dels establiments a les zones de més valor patrimonial, com per exemple la part alta. També es parla sobre el sensellarisme que creix a Tarragona. Càritas va repartir a l'agost més d'un centenar d'esmorzars diaris a persones sense llar, un col·lectiu en què ha augmentat la presència de dones. També es parla d'un apunt cultural, en aquest cas, diu, Letícia Sabater protagonitza una nit de música, humor i provocació a la Quinta de Sant Rafael. També sobre meteorologia es parla a la portada del diari Més, que diu, setembre tòrrid, les comarques del Priorat i Baix Penedès registren temperatures superiors als 40 graus. Seguint també la línia més territorial, a la portada del diari Segre, condemnada una acadèmia per falsejar cursos de camioner a Mollerussa. La inspecció de treball la va sancionar per certificar classes no fetes. També, d'altra banda, tant un jutge social, o sigui, el mateix tema, però des del mateix tema a nivell judicial, diu, tant un jutge social com el Tribunal Superior de Justícia han ratificat la sanció i el centre diu que no ha fet res incorrecte i recorrerà aquestes sentències. També diu que l'onada de calor posa els termòmetres del Pallars en xifres d'Andalusia. Llimianca, marca 40,9 graus a una dècima de Fija. Usuaris de la línia de busos d'Almacelles a Lleida no poden viatjar per falta de places. Només un de cada tres ajuntaments de Lleida crida les seues colònies de gats. Diu, tan sols 85 dels 231 ajuntaments han regulat les colònies de gats, malgrat que és obligatori des de l'any 2023. I també es parla sobre els diables de Balaguer. 40 anys han celebrat les bèsties ferestes de la capital de la Noguera. Van celebrar la nit de dissabte 40 anys a la zona del Molí de l'Esquerra, juntament amb colles d'Alcarràs, Tàrrega, de les Valls d'Àneu i Lleida. I acabem amb apunts amb una portada esportiva, amb l'Esportiu en aquest cas. Diu l'hora del pati, diu el titular, per aquest 0-5 entre València-Barça, a favor del Barça en este cas. Diu el Barça es diverteix amb un recital ofensiu que encén Mestalla i se situa líder tot sol amb 3 punts més que el Madrid. Doblet de Lamin, primera titularitat de Rodri i debut de Gabriel Jesús en un equip que ha marcat 17 gols en 4 jornades. Es parla també a la portada de l'Esportiu sobre motor. Diu Toni Bous ja en té 40, engrandeix la seva llegenda amb el 20è títol mundial de Trial GP, els mateixos que compta en X-Trial, i el pilot Pierenc ho ha guanyat tot tant a l'aire lliure com en indoor des de 2007.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

Acompanyats per Juanes, la música de Morat amb aquest Besos en Guerra. I de seguida, en dos minuts i mig, arribem a les 8:30, arribem a Informatiu i ho fem recordant aquesta cançó d'una pel·lícula de l'any 2000. La cançó ja la coneixes, és Gangsta's Paradise, i ens arriba de la mà de Coolio.

0: and the power.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Hora puntal és 8:30 del matí, hora d'informatiu, i ara també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
3: Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
4: El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella arrestada dimecres a València havia declarat davant el jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú.
3: Les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu.
4: La calor excepcional d'este inici de setembre es manté a Catalunya amb temperatures que continuen fregant o superant els 40 graus en diversos punts de l'interior. A les Terres de l'Ebre, ahir diumenge, les màximes van superar els 40 graus amb 42,5 a Vinebre i 40,8 al pantà de Riba-roja. La Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià estan entre les comarques amb més risc per calor intensa. Les temperatures es mantindran molt altes fins dimarts i no serà fins dimecres quan es notarà un descens important.
3: La DOP Arròs del Delta promou el producte local amb un concurs nacional d'arrossos que recupera una recepta tradicional.
4: Una vintena de participants es van lligar al davantal a Sant Jaume d'Enveja per competir ahir diumenge a la segona edició del concurs nacional d'arrossos organitzat per la DOP d'Arròs del Delta. La iniciativa busca promoure el producte local i reivindicar la cuina tradicional del Taika, recuperant una recepta pròpia del territori. Amb un temps limitat i els mateixos ingredients, els participants van haver de fer valdre els seus dots culinaris per erigir-se amb el millor arròs. La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que es reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre, amb activitats que giren al voltant d'este producte emblema del Delta.
3: Andrea, pel que fa al temps i temperatures, sembla que de cara a dimecres, no? Com deies fa un moment, sí, comença a baixar, però avui com ho tindrem? Perquè avui encara no és el moment, no?
4: Exacte. Avui dilluns ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, doncs, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
5: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Era la música d'Olivia Rodrigo amb aquest Drop Dead i ara, escoltem, a la Fúmiga. Aquest mateix any s'acomiaden, ja ens ho deien fa uns mesos. I de moment pues, gaudim la seva música. Aquest Covards és una de les cançons que ens deixa.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. 103.9 FM.
1: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Divendres, 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte, 12 de setembre,
4: Ginestar.
5: Quan no tens res...
3: Escobatega. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
7: I escoltem ara la música de La La Love You des de l'any 2019. Es diu El fin del mundo.

0: per aquesta setmana al nostre territori. Mira, comencem per demà dimarts, que hi haurà la inauguració del curs escolar del campus extens de la URB a Amposta 2026-2027. Hi haurà la conferència al cervell dels adolescents, entendre'ls per ajudar-los, a càrrec de David Bueno i Torrens, a les 7 del vespre, al casal cívic de la gent gran d'Amposta. El dijous dia 10, inauguració de l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre en el marc del 17è Festival Fango Fest a Amposta. Serà a les 7 del vespre al Museu de les Terres de l'Ebre. I hi haurà també a les 10 de la nit un concert per la Ràpita a la plaça del Coc de la Ràpita. Cal dir també que el mateix dijous pues, se celebraran ja actes per la Diada de Catalunya de l'11 de setembre a diferents punts del territori, igual que divendres dia 11, que també pues, se celebraran diferents activitats en motiu de la Diada. I entre altres, bé, a banda d'això, millor dit, 23è, el divendres dia 11, 23è, Festival Ebre Terra de Vent, amb Cerca Vila, amb l'agrupació musical Rasquerana, les 11:30 del matí pels carrers de Benifallet. Hi haurà concert de la banda Brass dins del Festival Riu Avall a les 12 del migdia a l'església de Godall, i Jaume Novas dialoga amb La pell del Delta, és el nom d'una activitat que tindrà lloc a les 7 del vespre a la residència d'artistes Baladre Balda, a Amposta. El dissabte dia 12 de setembre, 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, a partir de les 7 del vespre a l'Hort de Cruells de Roquetes, hi haurà fira gastronòmica del vi i productes locals. I a les 12 de la mitjanit, concert de la Band de Cool, i cal dir que l'entrada és gratuïta. També hi haurà el mateix dia la quarta trobada de colles de dimonis a la Ràpita. A les 8 del vespre tindrà lloc l'arribada de les colles i plantada de les bèsties. A les 9 de la nit, Cercavila, des del patinatge des del pavelló de patinatge fins a la plaça Carles III. Cal dir també que més tard a les 9:30 hi haurà foc a la plaça. El diumenge dia 13, itinerari Estic fent història dins de la Setmana del Llibre Català. Hi haurà una ruta guiada a càrrec d'Arturo Gaia, autor del llibre, que recorre els seus escenaris, per descobrir com els espais de la vida quotidiana es transformen en literatura. La trobada serà a les 11 del matí als porxos de Baratijas. Per tal de participar en l'activitat cal reserva i val 9 euros. El mateix dia també diumenge repartiment de la paella típica d'Ulldecona a la 1:30 de la tarda a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona i el preu per ració és de 2 euros. I també el mateix dia teatre Meitat i Meitat, dos germans, una herència i molt mala llet de Pep Anton i Jordi Sánchez a càrrec de Convoy Produccions. Serà al Teatre Auditori d'Alcanar, el preu de l'entrada és de 10 euros i serà a les 7:30 del vespre. I ja per acabar, dos activitats que se celebren durant diversos dies. Mira, d'una banda, del 9 al 13 de setembre, 17a edició del Fango Fest, que és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore, amb projeccions de pel·lícules, curts, de tota la programació. La trobaràs a fantasticgorefestivalamposta.com. I ara sí, per acabar, els dies 12 i 13 de setembre, 11a edició de la ruta turística Buda Bike, per descobrir l'illa de Buda a cop de pedal, amb una visita guiada, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. Cal inscripció i es fa a través de l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.
0: Escoltem ara Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: I en 3 minuts arribem a les 9 del matí i ho fem recordant una cançó de l'any 1989. Això és com si viatgéssim en el temps, no? Escoltem els Roxette, la cançó es diu The Look.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: És hora punta, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
6: El jutge d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella arrestada dimecres a València havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú.
5: Les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu.
6: La calor excepcional d'este inici de setembre es manté a Catalunya amb temperatures que continuen fregant o superant els 40 graus en diversos punts de l'interior. A les Terres de l'Ebre, ahir diumenge, les màximes van superar els 40 graus amb 42,5 a Vinebre i 40,8 al pantà de Riba-roja. La Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià estan entre les comarques amb més risc per calor intensa. Les temperatures es mantindran molt altes fins dimarts i no serà fins dimecres quan es notarà un descens important.
5: La DOP Arròs del Delta promou el producte local amb un concurs nacional d'arrossos que recupera una recepta tradicional.
6: Una vintena de participants es van lligar al davantal a Sant Jaume d'Enveja per competir ahir diumenge a la segona edició del concurs nacional d'arrossos organitzat per la DOP Arròs del Delta. La iniciativa busca promoure el producte local i reivindica la cuina tradicional deltaica, recuperant una recepta pròpia del territori. Amb un temps limitat i els mateixos ingredients, els participants van haver de fer valdre els seus dots culinaris per erigir-se com el millor arròs. La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que es reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre, amb activitats que giren al voltant d'este producte emblema del Delta.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, avui temperatura d'estiu total,
6: així
5: com ho tindrem? Conta'm-vos.
6: Pues per avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que tingués molt bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació les 24 hores del dia a través d'imaginaradio.cat.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
13: O azardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català ens arriba de la mà de Joan Dausà, es diu Jo Mai Mai.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia.
2: La millor música.
1: I la millor música per sentir-se bé.

0: De Rasmus, la cançó de Shadow, són les 9 i 12 minuts del matí. Jo crec que és moment de fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir diumenge. Per exemple, a la Bonoloto, la combinació guanyadora va ser la formada pel 4, el 10, 21, 30, 31, 48, complementari 37 i reintegrament el número 3. Els números del trio van ser el 9, el 6 i el 5 i els sortejos de l'11, que n'hi va haver uns quants, pues, per exemple, el sorteig de Midia de la 11, el número, més que el número, la data guanyadora va ser 7 de gener de 1942 i el sueldazo, el sorteig del sueldazo de cap de setmana, el número premiat va ser el 79.998 i la sèrie, la número 5.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fetzini i esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
6: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
7: Escoltàvem fa un moment la música de Billie Eilish. I ara, a les 9 i 18 minuts, recordem Antonio Flores des de principis dels 90, una cançó...

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Són ja les 9 i 22 minuts del matí. És moment de parlar del temps i per parlar de què passa aquests dies amb les temperatures. Tenim en nosaltres a Eloi Cosa, de la Fundació Mercè Pla. Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma, què tal? Doncs comencem setmana en què la calor serà protagonista avui fins demà a la tarda, més o menys, en què les màximes sovintejaran els 36-37 graus cap a les Terres de l'Ebre. I aquest cap de setmana, doncs, hem batut tots els rècords en un mes de setembre per calor molt extrema, arribant fins als 42 graus a Xerta, 39-40 a Tortosa, 38 graus a la Terra Alta. Déu-n'hi-do, amb aquesta calor molt desbocada i despesada per l'època. I sembla que entre dimarts a la nit i de cara a dimecres, durant tot el dia, s'incrementaran els xàfecs i tempestes puntualment amb intensitat a comarques de Barcelona, Girona, Nord-est, també zones de Tarragona i voltants, Baix Penedès, Garraf, aproximadament, on se quedaran molt al marge serà Terres de l'Ebre, Lleida, Baix Camp, etc., on bufarà certs de forma feble, que refrescarà molt l'ambient, entre 50 i 60 km per hora, que portarà doncs, aquesta clatellada de forma marcada a les temperatures màximes i mínimes, sobretot entre dimecres i divendres, cap als 14-15 graus, i màximes cap als 27-28 graus. No s'alviré cap més episodi de pluja a la vista, almenys fins al dia 20 de setembre. Que tinguéssiu un molt bon dia i una molt bona setmana.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. La millor música. Per sentir-se bé.
1: De dilluns a divendres. De 8 a 9 i mitja. De bon matí. A Imagina Ràdio.

0: La música de Caigo, la cançó estiu Whatever, i de seguida arribem ja a les 9 i mitja del matí. Ho fem amb la música d'Stromae, una cançó de l'any 2009.
1: Alone.
0: És Alone on Dance. Per part meva, res més. Que passis molt bon dia, desitja que tinguis un feliç dilluns i ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella, arrestada dimecres a València, havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. Les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor excepcional d'aquest inici de setembre es manté a Catalunya, amb temperatures que continuen fregant o superant els 40 graus en diversos punts de l'interior. A les Terres de l'Ebre, ahir diumenge les màximes van superar els 40 graus, amb 42,5 a Vinebre i 40,8 al Pantà de Riba-roja. La Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià estan entre les comarques amb més risc per calor intensa. Les temperatures es mantindran molt altes fins al dimarts i no serà fins dimecres quan es notarà un descens important. La DOP Arròs del Delta promou el producte local amb un concurs nacional d'arrossos que recupera una recepta tradicional. Una vintena de participants es va lligar al davantal de Sant Jaume d'Enveja per competir ahir diumenge a la segona edició del concurs nacional d'arrossos organitzat per la DOP Arròs del Delta. La iniciativa busca promoure el producte local i reivindicar la cuina tradicional deltaica recuperant una recepta pròpia del territori. Amb un temps limitat i els mateixos ingredients, els participants van haver de fer valdre els seus dots culinaris per erigir-se amb el millor arròs. La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'este producte emblema del Delta.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escó Batega.
4: Divendres, 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte, 12 de setembre,
5: Ginestà.
6: Quan no tens res.
4: Escó Batega.
5: Escó Batega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella, arrestada dimecres a València, havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. Les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor excepcional d'este inici de setembre es manté a Catalunya amb temperatures que continuen fregant o superant els 40 graus en diversos punts de l'interior. A les Terres de l'Ebre, ahir diumenge les màximes van superar els 40 graus amb 42,5 a Vinebre i 40,8 al Pantà de Riba-roja. La Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià estan entre les comarques amb més risc per calor intensa. Les temperatures es mantindran molt altes fins al dimarts i no serà fins dimecres quan es notarà un descens important. L'Adop Arròs del Delta promou el producte local amb un concurs nacional d'arrossos que recupera una recepta tradicional. Una vintena de participants es va lligar al davantal a Sant Jaume d'Enveja per competir ahir diumenge a la segona edició del concurs nacional d'arrossos organitzat per l'Adop Arròs del Delta. La iniciativa busca promoure el producte local i reivindicar la cuina tradicional deltaica recuperant una recepta pròpia del territori. Amb un temps limitat i els mateixos ingredients, els participants van haver de fer valdre els seus dots culinaris per erigir-se amb el millor arròs. La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'este producte emblema del Delta. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977-588-995.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. El pavelló poliesportiu municipal del Perelló estrena diverses millores per a la temporada 2026-2027. La renovació dels marcadors electrònics és una de les principals actuacions, amb un nou equipament interior i un altre marcador exterior orientat cap al camp de futbol. També s'han substituït els tancaments laterals i els finestrals, que presentaven problemes de deteriorament i estanquitat. A més, s'ha incorporat un sistema de so professional portàtil per millorar l'àudio durant les activitats esportives i altres actes. El conjunt de les actuacions ha tingut un cost de més de 35.000 euros i dona continuïtat al tractament del paviment de parquet que es va fer la temporada passada. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. L'itinerari començarà a la plaça Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, la Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa, esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte, cada batec suma. T'hi esperem.
7: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
8: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
7: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
8: Tot el que imagines al millor preu.
7: Vic Mat Major.
8: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
9: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
10: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Ya no es tan medio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. El pavelló poliesportiu municipal del Perelló estrena diverses millores per a la temporada 2026-2027. La renovació dels marcadors electrònics és una de les principals actuacions, amb un nou equipament interior i un altre marcador exterior orientat cap al camp de futbol. També s'han substituït els tancaments laterals i els finestrals, que presentaven problemes de deteriorament i estanquitat. A més, s'ha incorporat un sistema de so professional portàtil per millorar l'àudio durant les activitats esportives i altres actes. El conjunt de les actuacions ha tingut un cost de més de 35.000 euros i dona continuïtat al tractament del paviment de parquet que es va fer la temporada passada. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. L'itinerari començarà a la plaça Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa, esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
8: Carpaccio de tonyina roja amb soia. Ravioli de salmó salvatge. Calamars a la romana amb maionesa de soia. Tàrtar de guaio cimental de la finca. Ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec. Sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
9: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: lo siente.
1: Son les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Fiscalia rebaixa la petició de presó per l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea per les dilacions indegudes. El judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha quedat vist per sentència este passat divendres. En la darrera sessió celebrada a l'Audiència de Tarragona, en les conclusions finals, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó a l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, fins a 5 anys i 2 mesos per les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar l'any 2012 i que no s'ha jutjat fins ara. En canvi, la representació de la cooperativa ha sol·licitat fins a 23 anys i mig de presó per al principal encausat. L'altra acusada, una proveïdora, ha acceptat el càrrec de falsedat de document mercantil en la modalitat de delicte únic, amb una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos. Aturada controlada a Ascó 1 per intervenir en una vàlvula de seguretat avariada del circuit secundari de la instal·lació. La mesura s'ha pres després que, durant l'execució d'un procediment de prova, s'identifiqués que la vàlvula no completava correctament l'acció de tancament. L'associació nuclear Ascó Vandellòs 2 també va determinar que calia intervenir a la vàlvula amb la planta desconnectada de la xarxa elèctrica, fet que es va produir hores després. Segons ANAF, la incidència no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient. La 14a Tuna Race Valfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Race Valfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Valfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Fiscalia rebaixa la petició de presó per l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea per les dilacions indegudes. El judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha quedat vist per sentència este passat divendres. En la darrera sessió celebrada a l'Audiència de Tarragona, en les conclusions finals, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó a l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, fins a 5 anys i 2 mesos per les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar l'any 2012 i que no s'ha jutjat fins ara. En canvi, la representació de la cooperativa ha sol·licitat fins a 23 anys i mig de presó per al principal encausat. L'altra acusada, una proveïdora, ha acceptat el càrrec de falsedat de document mercantil en la modalitat de delicte únic, amb una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos. Aturada controlada a Ascó 1 per intervenir en una vàlvula de seguretat avariada del circuit secundari de la instal·lació. La mesura s'ha pres després que, durant l'execució d'un procediment de prova, s'identifiqués que la vàlvula no completava correctament l'acció de tancament. L'associació nuclear Ascó Vandellòs 2 també va determinar que calia intervenir a la vàlvula amb la planta desconnectada de la xarxa elèctrica, fet que es va produir hores després. Segons ANAF, la incidència no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient. La 14a Tuna Race Valfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Race Valfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Valfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escó Batega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestà.
4: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
3: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Infórmate'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. El pavelló poliesportiu municipal del Perelló estrena diverses millores per a la temporada 2026-2027. La renovació dels marcadors electrònics és una de les principals actuacions, amb un nou equipament interior i un altre marcador exterior orientat cap al camp de futbol. També s'han substituït els tancaments laterals i els finestrals que presentaven problemes de deteriorament i estanquitat. A més, s'ha incorporat un sistema de so professional portàtil per millorar l'àudio durant les activitats esportives i altres actes. El conjunt de les actuacions ha tingut un cost de més de 35.000 euros i dona continuïtat al tractament del paviment de parquet que es va fer la temporada passada. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. L'itinerari començarà a la plaça Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Quan no tens res,
2: Escobatega.
3: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. El pavelló poliesportiu municipal del Perelló estrena diverses millores per a la temporada 2026-2027. La renovació dels marcadors electrònics és una de les principals actuacions, amb un nou equipament interior i un altre marcador exterior orientat cap al camp de futbol. També s'han substituït els tancaments laterals i els finestrals, que presentaven problemes de deteriorament i estanquitat. A més, s'ha incorporat un sistema de so professional portàtil per millorar l'àudio durant les activitats esportives i altres actes. El conjunt de les actuacions ha tingut un cost de més de 35.000 euros i dona continuïtat al tractament del paviment de parquet que es va fer la temporada passada. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. L'itinerari començarà a la plaça Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
5: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
8: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Fiscalia rebaixa la petició de presó per l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea per les dilacions indegudes. El judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha quedat vist per sentència este passat divendres. En la darrera sessió celebrada a l'Audiència de Tarragona, en les conclusions finals, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó a l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, fins a 5 anys i 2 mesos per les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar l'any 2012 i que no s'ha jutjat fins ara. En canvi, la representació de la cooperativa ha sol·licitat fins a 23 anys i mig de presó per al principal encausat. L'altra acusada, una proveïdora, ha acceptat el càrrec de falsedat de document mercantil en la modalitat de delicte únic, amb una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos. Aturada controlada a Ascó 1 per intervenir en una vàlvula de seguretat avariada del circuit secundari de la instal·lació. La mesura s'ha pres després que, durant l'execució d'un procediment de prova, s'identifiqués que la vàlvula no completava correctament l'acció de tancament. L'associació nuclear Ascó Vandellòs 2 també va determinar que calia intervenir a la vàlvula amb la planta desconnectada de la xarxa elèctrica, fet que es va produir hores després. Segons ANAF, la incidència no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient. La 14a Tuna Reis Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Reis Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, tot i tenir un ambient molt calorós. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a la Galera, 35 a Arnes i Camarles i 37 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfocs, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se bé.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Fiscalia rebaixa la petició de presó per l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea per les dilacions indegudes. El judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha quedat vist per sentència este passat divendres. En la darrera sessió celebrada a l'Audiència de Tarragona, en les conclusions finals, la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó a l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, fins a 5 anys i 2 mesos per les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar l'any 2012 i que no s'ha jutjat fins ara. En canvi, la representació de la cooperativa ha sol·licitat fins a 23 anys i mig de presó per al principal encausat. L'altra acusada, una proveïdora, ha acceptat el càrrec de falsedat de document mercantil en la modalitat de delicte únic amb una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos. Aturada controlada a Ascó 1 per intervenir en una vàlvula de seguretat avariada del circuit secundari de la instal·lació. La mesura s'ha pres després que, durant l'execució d'un procediment de prova, s'identifiqués que la vàlvula no completava correctament l'acció de tancament. L'associació nuclear Ascó Vandellòs 2 també va determinar que calia intervenir a la vàlvula amb la planta desconnectada de la xarxa elèctrica, fet que es va produir hores després. Segons ANAF, la incidència no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient. La 14a Tuna Race Valfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafor i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Race Valfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Valfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara a demà s'espera un cel serè arreu del territori amb l'aparició de núvols alts i mitjans a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega.
4: Divendres, 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte, 12 de setembre,
5: Ginestar.
6: Quan no tens res,
4: Escobatega.
5: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella, arrestada dimecres a València, havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. La 14a Tuna Reis Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Reis Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara a demà s'espera un cel serè arreu del territori amb l'aparició de núvols alts i mitjans a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella, arrestada dimecres a València, havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. La 14a Tuna Reis Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Reis Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara a demà s'espera un cel serè arreu del territori amb l'aparició de núvols alts i mitjans a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Presó per als pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta va acordar el passat divendres la presó preventiva, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella, arrestada dimecres a València, havia declarat davant del jutge després que dijous es localitzessin les restes de l'infant al domicili familiar. La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. A més, el jutge ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. Troben el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre el passat divendres a la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Hi van participar efectius de les regions d'emergències de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el grup caní de recerca de Vic i la unitat de drons de Mollerussa. El dissabte matí, els bombers van localitzar el cos de l'home en uns camps propers a la N420, al terme de Móra d'Ebre. En la recerca també hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra amb efectius de la unitat d'investigació. La 14a Tuna Race Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte amb la TRB de Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge arribarà la prova reina, la Tuna Race Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat elevades. De cara a demà s'espera un cel serè arreu del territori amb l'aparició de núvols alts i mitjans a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina't.